Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: excrements.
1: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
0: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
1: Els gossos han de fer les seves necessitats.
0: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
1: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
0: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
1: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues.

Ben tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor. La primavera.

ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Je suis trop bourrée pour buzzer.
1: Continguts en xarxa.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
4: Molt bones, Pili, què tal? Des dels carrers de l'Albagés ja hi som. Setembre, motxilles noves, xandall nou, quets de velcro, aquella oloreta de llibre sense estrenar que aproximadament dura uns 3 dies. Comencem el curs entretinguts, amb vaga de professors, i el segon dia, i no ho dic amb retret, ho dic amb aquella admiració logística, perquè és que aquí al poble un mestre o mestra que et falti t'acaba desgavellant un dia o una setmana sencera. I mentrestant, els pares els podem dividir en un parell d'espècies clarament diferenciades. Jo diria que la primera espècie és el pare descansat, aquell que quan ja comença setembre, el primer dia d'escola de setembre, ja respira tranquil per primera vegada des del dia 21 de juny i li ha passat l'estiu lent, no pregunta res i no llegeix el grup de WhatsApp perquè té les notificacions desactivades des de fa un parell d'anys. Però és l'home més feliç de la comarca perquè els nens comencin a escola. Si li preguntes en quin curs van els seus nens, dubte, no t'ho sap dir, però bueno, mentre el nen arribi, dini, torni, el sistema robust, està tranquil, perfecte. Ara bé, parlaríem de la segona espècie, del pare implicat, o potser del pare massa implicat. I aquí ja parlem d'un altre nivell de compromís, no? Aquest que ha escrit a la tutora el 30 d'agost per saber quin model de llapis s'haurà de portar o si ja tenim els models de llibres preparats i que t'escriu a les 7 del matí, a les 11 de la nit, els diumenges a l'horeta del vermut i sempre comença igual, amb un perdona que et molesti, però... I ho sap, ho sap que molesta, però simplement ha decidit que molestar doncs, forma part del projecte educatiu. Al mig de tot això, una figura clau, l'agutzil. I a tots els pobles, doncs, normalment, si els pobles són petits com el nostre, només n'hi ha un en tot el poble. Hi ha de fer moltes coses més. I és que aquesta setmana l'home ha hagut de moure 9 armaris arxivadors, ha hagut de canviar 3 penjadors de la paret, ha pujat 20 cadires al primer pis, ha tornat a baixar-ne 12 perquè al final no s'havia aclarit bé amb la directora, ho havia entès malament, i ha arreglat la porta del lavabo que fa 4 anys que quan comença el curs fa el mateix sorollet. Tot això entre les 8 i les 10 del matí, perquè a les 10 havia d'anar a acabar de netejar la piscina i a obrir una porta del cementiri. Si algun dia volem saber què aguanta de veritat aquest sistema educatiu del nostre país, potser no cal que mirem els pressupostos, potser hauríem de mirar l'esquena dels agutzils. I mentrestant, arriben els informes PISA i resulta que llegim malament, que comprenem pitjor i que en matemàtiques pues, anem fent el que podem. Però clar, potser el problema no és el mètode, potser és que tenim un país sencer que sap perfectament escriure un missatge, potser de 3 paràgrafs, a les 11 de la nit per queixar-se d'un endoll, però no sap llegir l'enunciat de 2 línies. En fi, bon curs a tothom. Sort als agutzils, sort als pares, sort als directors i directores dels centres, professors, que us vagi molt bé.
5: Som costums, som el que mengem, som de proximitat, som terra.
6: Hola a totes i a tots, benvinguts una setmana més al Som Terra. Avui estem molt agraïts i, a més, amb moltes ganes de conversar amb la Imma Roger, de la cistella de la Imma, del Gerri. Ella és moltes coses. Ets pagesa, Imma, benvinguda.
7: Hola, bon dia.
6: Però dir pagesa és molt poc, perquè fas tantes coses.
7: Bueno, un pagès és molt de tot, eh?
6: Sí, doncs mira, tu més.
7: Sí.
6: Perquè també ets divulgadora... Ets activista, podríem dir, no? I una cosa que em deies que és difícil d'explicar, que ets investigadora d'alguna manera?
7: Bueno, perquè ara tinc un petit hort on estic investigant i estic treballant amb la biodinàmica, no? Però, a més, com que m'agrada transformar els productes, pues, també m'estic així com a reinventant, amb donar experiències gastronòmiques de producte vegetal transformat. I, bueno, sí, una miqueta m'agrada ensenyar de lo que jo ja he après, però també m'encanta continuar aprenent. Llavors també m'he d'impregnar de d'altres professionals i de d'altra gent que sap, i m'agrada portar-ho tot a terme a dins de casa meva. Aquesta també és una miqueta així, pa dentro.
6: I a més, divulgadora a través de les xarxes socials, et podem trobar molt fàcilment a la cistella de la Imma, amb dues M's, a Instagram,
7: sí.
6: I allí també et podem fer d'entrada comandes, no?, de verdura de proximitat i de temporada.
7: Sí, tenim una xarxeta de productors ecològics de proximitat i, pues això, faig una cistella, confecciono una cistella que pot ser a mida o jo també dono una opció d'una cistella tancada cada setmana i sota comanda, sempre sota comanda, us puc enviar aquests productes cada dimecres a casa vostra.
6: Què més coses? Perquè això és una de les coses que, amb les que vas començar, però no només, ara fas moltes altres. Per exemple, com deies, experiències gastronòmiques de tot tipus. Aquest estiu, déu-n'hi-do, hem vist que has fet coses amb diferents tipus de tomates, no?
7: Sí, he
6: has
7: fet
6: col·laborat
7: tastos
6: amb espais
7: de tomates
6: naturals, de Ponent, què més, què
7: també
6: més?
7: Pues, les experiències gastronòmiques venien per difondre el producte ecològic i els espais naturals, sobretot del meu terme, saps, del Gerri. Però d'allí han anat sortint del terme i gràcies al celler de la Gravera, que també m'he pogut donar a conèixer des d'allí, que m'han demanat pues, fer un esmorzar per gent que va a bremar o estar present al Gravera Fest. Pues, des d'allí han anat sortint propostes que m'han arribat a nivell particular i que, pues, com no, pues, endavant, me tiro al carro. Després hem fet maridatges amb diferents cellers, a diferents espais, també a Pla de la Font, enguany la Xesca, que portava el bar de les piscines, ens ha demanat per a fer diferents maridatges, i sempre ho treballo amb el producte vegetal, que els sona com una mica estrany, no? Que no hi hagi ni carn ni peix, que sí que hi puc ficar alguna coseta, no? Però és com a difondre el producte de proximitat ecològic excel·lent que tenim a les nostres contrades, sempre treballant amb temporalitat, no?, el producte de temporada, i sense treballar moltíssim, com el producte ja és excel·lent, pues, obtenim unes sorpreses pues, molt agradables.
6: Com ara quines, vinga,
7: pues escalivades. Això, el poder tastar les tomates de diferents varietats de cultures trobades, que són varietats ancestrals que hem recuperat aquestes llavors. Pues clar, són tomates que de veritat ens reporten amb aquell gust.
6: Com ara la rosa d'Auvesa, per exemple.
7: La rosa d'Auvesa, la verda cebrada, la groga valenciana. O sigui, són, a més, molt color al plat, perquè no totes són vermelles, i molt sabor.
6: I molt sabor.
7: Molt sabor.
6: Oh, que bones.
7: I llavors el que fem és començar pues, amb diferents, les diferents tonalitats, no? Una és més àcida, l'altra és més dolça, l'altra té una pela més prima, més doble. Llavors el tast consisteix en això, consistia en això, no? En començar per una acidesa, acabar per una dolçor i saber pues, quina textura, més farinosa, menys farinosa. Són tomates que no eren comercials, i ara ja s'ha vist, pues, perquè quan agafen un punt de maduració potser són més tovetes, unes són més àcides, i clar, pues, el comerç ha buscat algo que pugui arribar a l'altra punta de món amb la mateixa textura i la mateixa duresa.
6: O a vegades perquè no són rodones. Ei, no, a vegades perquè no són rodones i ja no les volem.
7: Sí, sí, imagina, n'hi ha una que li diuen palo santo i veritablement és com un palo santo.
6: Clar.
7: Amb aquella punxeta, no?, amb aquella forma més de cor. Però, bueno, les escalivades, com deies, pues clar, 5-6 varietats d'aubergina diferents.
6: Que bones,
7: totes
6: per favor.
7: Autòctones.
6: Sí.
7: I clar, amb
6: i fetes
7: la seva
6: a brasa. Textura,
7: i fetes a la brasa, i amb la seva textura. Pues ara surten unes coques de recapte molt bones, amb la farina de cultures trobades, no?, amb una farina també d'un blat antic, que pues, no és un blat que pujo ràpid, que he tingut que experimentar una miqueta a l'hora de les fermentacions aquestes amb les masses, però ja l'he trobat, no? I, pues, clar, pues, unes coques de recapte pues, amb un sabor diferent, amb un sabor autèntic, no? I que sí que porten feina, eh? Que no us penseu.
6: Tant, que
7: és escalivar, és fer la massa, és muntar, però, bueno, m'ho passo bé.
6: Sí, sí que ens ho pensem.
7: M'ho passo bé.
6: Sabem que això porta molta feina. Molta. Perquè...
7: Però queda molt bo.
6: i la feina del camp. No? Estem
7: acostumats a tot. Aquesta no l'estic fent jo ara, l'estan fent els companys, i és això, el portar, el fer entendre a la gent que se ho està menjant les hores que hi ha darrere d'aquest producte que ens estem menjant.
6: Clar.
7: I sempre, sempre, presentar als que ho han fet, pues a la Surinya i al Moret de Castellserà, als de la Cistellera de Juneda, als companys de Tarragona, del Vallpla, d'aquí, d'allà, o sigui, sempre totes les experiències venen amb l'explicació de qui ha produït aquell plat. Perquè jo l'únic que he fet ara és transformar-ho i anar a buscar, sí, no? Però el conservar aquesta xarxeta i aquests petits productors que han de poder viure de la seva feina i viure dignament.
6: I després hi ha tota aquesta part, no només d'investigació, sinó d'explicar, com deies, d'aprendre i d'explicar a través de doncs els sabers ancestrals i també les formacions vàries que fas a escoles, instituts que vulguin ser escola verda, sí, instituts verds, diguéssim, i també pagesos, etcètera, etcètera. Explica'ns-ho.
7: Bueno, doncs tinc una guia didàctica que va ser la que vaig escriure quan vaig deixar de produir, que ja a nivell físic no podia produir, els metges, bueno, s'ha acabat el camp, i a partir d'aquí pues, em fico a escriure una guia didàctica que em va ajudar una companya per a poder-la adaptar a tot el que era la nova normativa amb el nou pla educatiu. I vam fer aquesta guia didàctica, vaig abocar allí tot el que sabia i tot el que tenia al camp, no? Com des de l'agricultura podem barrejar les matemàtiques, la ciència, el llenguatge, el com entendre'ns amb els de la vora, perquè un pagès mai va sol, sempre necessita d'altra gent, o sigui, sempre ha de poder tractar. Si ell s'ha de vendre el producte, també ha de ser molt bon comunicador, molt bon tractant. Llavors, totes aquestes coses que jo portava dintre, perquè de sempre anar a vendre al mercat, vaig pensar, tot això és com se podria ensenyar al jovent d'ara a portar a terme endavant aquests estudis, que a vegades semblen tan monòtons i tan quadrats per capets que estan molt desperts i que tenen moltes il·lusions i moltes coses al cap perquè estan sempre constantment amb inputs, no? Amb tot això d'internet i de més que tenen tants inputs, pues és com podríem llamar-los l'atenció a l'hora de que vulguen estudiar i que es puguen estudiar tot, geografia i tal, des del sol, aprenent què és el sol, el que tenim davall dels peus, i que és una part molt complexa i és com un món, com el nostre sistema, no? Com un món, però clar, agafem un metro quadrat i baixem un metro quadrat cap al davall i allí tenim tot aquest món. Llavors, doncs, des d'una lupa, veient totes, no?, les civilitzacions que hi ha allí al davall, de formigues, de microorganismes i tal, i com aquest sol ens està donant un producte, un aliment, unes plantes, com podem fer, com el podem ajudar a millorar i de més.
6: També dones classes, per exemple, de com fer hort ecològic.
7: Bueno, estic fent unes mentories al Viver de Pagesos de l'Ajuntament de Lleida, a les persones novells, als projectes novells que arriben al Viver de Pagesos, per donar-los la meva experiència, per poder aportar aquesta experiència. I ja hi ha els tècnics de l'ADB que els estan ajudant a nivell tècnic, no?, amb plagues, malalties, com fer i tal, però jo sí que els estic ajudant a muntar la planificació d'aquest hort, no?, sapiguent el que ells volen fer, i després, amb el dia a dia del cultiu, mirar quines són les prioritats, veure com s'ha de fer aquesta postcollita, com ha d'arribar aquest producte al mercat, com s'ha de classificar, com s'ha de cuidar, què és el que ens anirà bé segons el que ens està sortint durant el transcurs del cultiu, què hi haurem de ficar darrere amb aquesta terra per afavorir i no tindre tanta feina. I bé, una miqueteta amb aquestes... Sí, me sento còmode el poder transmetre el que jo he après durant quasi 40 anys de cultiu, pues que no es quedi allí amb un calaix, perquè ara he tingut que fer una altra cosa, no? Perquè a nivell físic no puc cultivar, i almenys pugui ajudar a que amb ells no els hi calgui passar tots els màsters que hem tingut que passar.
6: I una cosa d'agenda, que acaba el dia 12 d'octubre, però que tindrà lloc el dia 17 i 18 d'octubre. Ai, explica'm-la, que jo quan ho vaig veure per Instagram vaig pensar, xulíssim, hem de parlar amb la Imma, que ens ho expliqui. Doncs
7: pues bé, pues és un taller que ens farà el Josep Maria Martí de fer paret de pedra seca. Amb ell el vaig conèixer l'any passat, que vam anar fent transhumància amb el company de Daige, que vam portar les ovelles a dalt al Pirineu, i entre el transcurs pues, vam passar pel meu ull. I al meu ull hi havia el Josep Maria Martí, al meu ull estan refent el poble amb pedra seca, i em va dir, sí, sí, quan vulgues. Dic, pues jo vaig agafar un hort, que és d'una família que són originaris del Gerri, i ara ja no hi viuen, però l'hort de Xola ha estat tota la vida, l'han portat els padrins de la meva filla, els avis aquests de que ara estan a Barcelona i de més, i dic, jo sempre he pensat que quan agafaré algo ho tornaré igual o millor que ho he trobat. Uh-huh. El padrí de la meva filla sempre di, el Marcel, me diu, aquesta paret de pedra que ha caigut, que s'ha de refer perquè això és molt important, perquè clar, és veritat, és una riba, si no se'n va cap a baix la terra, cap al bancal del veí, vull dir, i pues, jo sempre vaig pensar, hòstia, que bonic, no?, refer paret i tornar a que el Marcel tenia la intenció de que aquesta paret s'havia de fer i ell ja no l'ha pogut fer, pues hem de mirar de refer, i pel camí em trobo al mestre, no?, i llavors no es pot dir, ep, alto, aquí. I han passat pues amb la setmana de pedra seca, la setmana que és crec que
6: nacional. Sí, sí.
7: Sí, que és nacional, vull dir, que és a nivell nacional.
6: Per la UNESCO, reconegut sí. Per la UNESCO.
7: Llavors, vam aprofitar de fer aquesta jornada. I, clar, la paret no la vam deixar acabada i ell va dir, bueno, ara ja no ho ha après, ja en fareu. Clar, jo no m'atreveixo encara, no en sé prou. Llavors, enguany, el dia 17 i dia 18, tornarà a vindre el Martí, que li diem Martí, a fer paret, a ajudar-nos a fer paret i ensenyar-nos a com anar construint i refent aquesta paret. I llavors, doncs bé, doncs esteu tots convidats, ell no ens cobre res, dit aquí que mirarem de fer-li un obsequi, com ell no ens cobre res, doncs jo us convidaré a l'àpat del dissabte a dinar, perquè doncs entenc que la paret es quede a l'hort que jo porto, que no és meu, és dels Xoles, però pues, també com a agraïment pues, entre tots fem una jornada així, uns aprenem i els altres, bueno, entre tots farem paret, farem menjar i ens ho passarem bé aprenent. Crec que és molt important poder aprendre a lo que ells ja sabien, és algo imprescindible que ens aporte satisfacció. Quan vam acabar aquells dies, sembla que havíem fet família amb les persones que havíem compartit.
6: Doncs inscripcions a la cistella de la Imma, sí. Entreu a l'Instagram, Imma Roger. Te convidem un altre dia aquí, quan tu vulguis, per explicar-nos tantes mil coses, aquests sabers també ancestrals que ens agradaria també que ens fessis saber. Gràcies per ser-hi.
7: Vinga, i amb una mica de temps us porto alguna cosa per picar.
6: Fins aviat.
7: Salut.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
6: Rocío López.
8: Hola, bon
6: Hola.
8: Dia, Tini. Què tal?
6: Bé, i tu?
8: Bé.
6: Sí?
8: Sí, sí, Vinga. Molt bé.
6: Avui què? Comentaris pràctics.
8: Sí, avui farem un comentari pràctic, perquè a vegades fem massa teoria, i bueno, farem teoria igual, diguéssim, però aplicant-la a la pràctica. Perquè, a veure, per què un haiku ens agrada més o ens agrada menys o ens arriba més o ens arriba menys que un altre, no? Uh-huh. I això es deu a diversos motius. Començarem analitzant un que vaig escriure i així no cal analitzar el d'un altre que potser ho faig molt malament. I aquest, com que ho ve molt clar, ho veig molt clar, el que no està bé, doncs així ho podem analitzar amb bona perspectiva, diguéssim. Vaig escriure això. Fins i tot les flors que guarneixen el camí tenen arrels. A veure, és bonic. Bueno, a mi m'agrada, no em desagrada. Té la mètrica, que és correcta. No té rima, que no és fàcil i ha de ser així, que no tingui rima. Té el quigo de la natura, les flors, no? Que és... Bueno, les flors que es refereixen a la primavera com a estació... Però no té haimi, no té aquella essència de haiku, que no pili, no té aquella cosa que te diu más borrone, com tu dius a vegades quan llegim un. perquè no té misteri, no hi ha dos conceptes que estiguin en disputa. És tot com una... No tenen paraules que una contrasti amb l'altra. És com una mena de reflexió, de pensament, una conclusió a la qual un arriba pel fet d'haver observat la natura. Però no descriu el fet que has viscut en un moment determinat. Ah. No t'està descrivint el fet. Estic allà fent com un anàlisi. Jo vaig caminant i, clar, doncs, vas pensant i penses en això. Però això és com una reflexió més aviat, per dir-ho d'alguna manera, filosòfica, no? De dir, ostres, tu, hasta les flors petites... Volen dir, tenen tanta importància, no? Uh-huh. Com un floripondio d'aquells hermosotes, no? I és això, no, el que li falta per ser un haiku, no? Pel meu parer. D'altra banda, llegirem
6: Perdona,
8: aquest...
6: Però això vol dir que està en progrés. Tu li pots donar tres toms o ja el deixes per
8: bueno,
6: fora?
8: Jo penso també que aquest pues, no és un haiku, però m'agrada i està així.
6: Pot ser l'inici d'un haiku? Pots treballar-lo o el deixaries així?
8: Bueno, també hi ha altres de flors, se poden fer tantes que no passa res tampoc. No?
6: Vale.
8: Jo aquest el deixaria no com a haiku, però sí que el deixaria com lo que és, no? Com si fos un procés reflexiu, no? De que també te provoque, no cal que te provoqui haikus, només el fet d'anar caminant pel camí, no? També uh-huh. pots trobar altres coses, no?
6: D'acord, val. Quin altre?
8: L'altre seria Trepitjo ombres de les flors vora el camí, llum de migdia.
6: I aquest què li passa, si és
8: no,
6: preciós?
8: No, aquest, vale. Veus, tu ho has dit, veus que ho has dit? Ho has dit? Per què ho has dit? Pues per lo mateix. Té lo mateix que té l'altre. No té rima, de cap de les maneres. Té la mètrica correcta, té el quigo de les flors de la primavera, té tots els mateixos elements que tenia l'altre, però aquest sí que està narrant un fet que m'està passant en aquell moment. Jo en aquell moment trepitjo ombres, en aquell moment, en l'instant, estic fent això, estic narrant aquest fet. No? I a part també hi ha aquestes dues paraules o dues idees que se contraposen. Trepitjar ombres, no? I després hi ha la llum del migdia, no? La ombra i la llum. Hi ha dues coses que se contraposen. Havíem dit que al principi de tot vam dir que els dos versos primers, el trepitjo ombres de les flors vora el camí, van de la mà, que és tot el seguit del procés de lo que tu has vist, i després l'altre, que és el que trenca el llum de migdia, que seria... el quiregi, no? Llum de migdia, que és el que ha provocat la situació anterior. Sí?
6: Sí.
8: Doncs, pues, bueno, pues és això, és el contrast aquest, no sé, l'acció descrita, l'altre vers tercer que va per lliure i és el que ha provocat la situació, té misteri, el mateix parlar d'ombres que trepitges ombres produeix un misteri, no? Uh-huh. Perquè no... L'ombra sempre en si és un misteri, no? No estàs parlant de...
6: Que es desvetlla a
8: la claror, no?
6: No?
8: Sí,
6: perquè,
8: sí, sí.
6: Perquè trepitges ombres, perquè és la llum del migdia.
8: Perquè és la llum del migdia. I per això, no sé, doncs perquè vegueu una mica la diferència que hi ha entre el que jo crec que més o menys seria un haiku, que seria aquest de trepitjo ombres, i l'altre que vam dir que més aviat és una reflexió teva i que, bueno, que no té per què estar malament, però no seria un haiku.
6: I... Súper interessant, amb aquest cas pràctic. Es veu molt bé,
8: Rocío. Per això és que dic, és que si no, sempre parlem de tantes coses que a vegades no es veu clar fins que no fiques un exemple. I, bueno, i ara per concloure, pues llegirem dos o tres haikus.
6: Vinga.
8: I ens acomiadem. ¿Vale? Llegem un de Siki que es diu L'home que sap el nom de les estrelles pren la fresca al portal.
6: Ah.
8: És que és boníssim.
6: Sí.
8: Veus? És que no sé. No sé el que té ni el que no té. Aquest no l'analitzo perquè no sóc jo. Perdó. I després llegirem un de la Chiyoni que diu el següent. Totes les coses que recullo es belluguen. Marea baixa. Aquest està estret d'un llibre precisament que es diu Marea baixa, que és molt maco, que a més està il·lustrat en els kanjis, bueno, sí, amb els kanjis del haiku que està escrit després també en sil·labació japonesa i també en sil·labació catalana. Bueno, i després per l'últim direm aquest del Fidel Sendagorta. Rumor del bosque. Estos colores vivos son de hojas muertas. Oh! I con esto y... és fort aquest, eh?
6: Ai, que bonics. Gràcies, Rocío.
8: Així en veiem una mica de tot.
6: Una abraçada i fins la setmana que ve.
8: Fins a la setmana que ve, Pili, gràcies.
1: Continguts en xarxa.
9: ¿Qué estás tocando?
10: Una canción que he compuesto yo.
9: Ahora ya sabes lo que quiero escuchar.
10: No lo sé.
9: La tocaste para ella, tócala para mí.
10: Bueno, es que no la recuerdo
9: bien. Si ella la resistió, yo también. Tócala.
10: Sí, jefe.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
3: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
2: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí, migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alt Pirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, al matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues.

Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor. La primavera. Sé que tampoc et faig el pes.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Catde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranuclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen Andrés.
2: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola, un lloc gran perquè en aquesta primera edició s'espera ja a unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
3: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre ells és que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans. I alguns dels meus companys segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, l'invent, que ara fem l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de Belloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
2: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut...
0: Notícia. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Arrenquem temporada al Cuplejant amb un tema apassionant, les festes majors i el seu encaix amb la sardana i la copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant i la 11a temporada d'aquest programa per repassar, ja ho sabeu, l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Aquesta setmana la temàtica és la festa major. Parlem de l'encesa d'anglès a la selva o com es balla una sardana en un correbars organitzat per la trama anglesenca. Aquest és el programa 504 i tenim més titulars. Un regidor del partit d'extrema dreta Vox esclata contra la sardana satànica a Sarrià-Sant Gervasi. I la copla Vents de Riella ha estat la pregonera de la festa major d'Agramunt. I la Copla Reu Jove ha estat part essencial del pregó, però de la festa major de les Borges del Camp. I podem escoltar una de les obres d'estrena per a copla i guitarra elèctrica que la juvenil ciutat de Solsona i Arnau Tordena han interpretat al concert de copla de la festa major de la capital del Solsonès. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional amb l'associacionisme per l'any que ve. I el Festival Perifèria Cultural programa la Copla Sant Jordi a Sant Jaume dels Domenys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant.
0: Cuplejant.
4: Déu-n'hi-do quanta festa.

0: Lleida i a l'Hospital.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per començant per anglès. I així us ho expliquem.
1: Coplejant, notícies.
2: En les darreres setmanes s'han concentrat la majoria de festes majors a Catalunya. En pràcticament tots els programes hi veiem ballades de sardanes que han de donar feina a la cinquantena de cobles que hi ha en actiu al país. Però com són aquestes ballades de festa major? A quines hores es fan i a qui estan dirigides? Massa sovint ens trobem repassant a consciència aquests programes que les sardanes hi són de manera testimonial. En la gran majoria de poblacions les audicions no són senceres. Habitualment les interpreta la cobla orquestra que fa el concert i ball de tarda i a causa del pressupost ajustat acaben fent 4 o 5 sardanes al matí. Quan els joves dormen després de la seva gran nit, quan les famílies porten els més petits al concert familiar, quan el sol es patega imponent les pedres. Qui queda? La gent gran, un col·lectiu acèrrim que espera amb delit aquestes sardanes que se'ls ofereix amb comptagotes. Fa uns dies tancàvem l'estiu amb els amics justament ballant sardanes i a taula del bar, on sopàvem esperant la copla, davant d'aquest panorama tan negre, debatíem a quins llocs les sardanes o la copla prenen un paper central. A la festa, tot esperant aquest cap de setmana a anglès. Aquest dissabte a la nit, la trama anglesenca va celebrar la seva segona edició de l'encesa, el seu correbares o correcabres, com n'hi diuen ells, que recorda l'arribada de la llum elèctrica anglès el 1887. Els més joves del poble i alguns forans vam recórrer el casc antic aconseguint els elements necessaris en diferents proves per encendre el fanal a la plaça de la Vila, tal com va passar ara fa 140 anys. Allà tots van ballar la sardana Gales d'anglès del local Pere Masats fins que la bombeta es va apagar, tal com va passar el 1887, quan l'arribada de la llum es va celebrar amb una copla en directe. Al cap d'uns segons va tornar la llum i la música i la plaça va esclatar en eufòria. Tot plegat, aquesta entitat ha volgut fer aquest nou format de correbars per reformular-lo i per fer-lo més atractiu i més arrelat a les tradicions populars del poble. És una manera de fer únic un acte que se sol trobar en moltes festes majors de Catalunya i que plega la major part del jovent del poble. Però a taula ens van sortir altres exemples. La setmana passada, la colla dels Blaus a Granollers intentava guanyar la seva competició contra els Blancs durant la festa major de la capital del Vallès Oriental, oferint una ballada de sardanes a plaça de la Porxada amb la copla La Principal Blava. En parlàvem, de fet, la setmana passada. Tenim molts més exemples recents, però ara en parlarem durant el programa. Anem a escoltar ara Gales d'anglès de Pere Masats, que ballaven tots els anglesencs i anglesenques aquest dissabte a la nit al seu correbars. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal i data de 1953.

0: coplejant.cat.
1: I parlant de festes majors...
0: Notícies. Societat.
1: La Copla Vents de Riella de Agramunt ha estat la pregonera de la Festa Major de Agramunt 2026. La Copla va donar el tret de sortida d'inici de Festa Major aquest cap de setmana, un pregó que s'ha dut a terme al balcó de l'Ajuntament d'Agramunt i també des de la pròpia plaça, on la Copla va mostrar diferents sonoritats i estils de música, però sempre amb la Copla explorant doncs, totes les possibilitats coplístiques de la Copla. Així se'n feia ressò l'Ajuntament a les seves xarxes socials. La Copla Vents de Riella va ser com l'encarregada de donar el tret de sortir d'aquesta Festa Major i van desitjar molt bona Festa Major a tots els agramuntins i agramuntines. Una de les sardanes que podem escoltar d'ells interpretant-la ells mateixos és Un vell somni, com el de fer el pregó. És de Carles Santiago, una sardana del 1975, i l'escoltem a càrrec de la Copla Vents de Riella.

0: Això era Un vell somni de Carla Santiago, interpretada per Laments de Riella. I la Cobla Reu Jove ha estat la protagonista del pregó de la Festa Major de les Borges del Camp. I és que la Cobla va ser part essencial d'aquest pregó celebrat el 30 d'agost, la setmana passada. La seva participació s'emmarca en una relació amb el municipi que es manté des de l'any 2000, ara farà 26 anys. La vinculació de la formació amb les Borges del Camp va més enllà de les sardanes. La Reu Jove participa en diversos actes dels més destacats de la Festa Major, com l'arribada, la processó de la Capvuitada o l'aplec de la sardana, la salve, la missa pontificalis i les ballades de sardanes de la població. Aquest any, a més, la Cobla va haver de reorganitzar el seu calendari perquè tenia altres actuacions previstes per poder ser en aquest pregó de les Borges del Camp. El seu representant, Eduard Cendra, doncs explicava que la relació amb les Borges del Camp es basa en una fidelitat i confiança mútua durant els dies de Festa Major. Diu que se sent un borgenc més. La Reu Jove també destaca que la seva versatilitat amb els seus 11 músics que formen la Cobla se sap adaptar a tot tipus de música, per exemple, per fer processons, actes solemnes, mentre que també mantenen les sardanes, òbviament. Després de 26 anys, la Cobla Reu Jove ha format part d'aquest pregó de Festa Major de les Borges del Camp i nosaltres que els felicitem des d'aquí.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I anem amb les estrenes, però no marxem de les festes majors.
1: Coplejant, les estrenes.
0: I és que divendres passat al vespre Solsona va celebrar el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent i Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona hi van estrenar dues obres per a cobla i guitarra elèctrica dirigits pel solsoní Albert Fontelles. A la primera part del concert hi va haver l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica i cobla. I a la segona part, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Alfred Fontelles, va oferir un recorregut pel repertori musical de la Festa Major de la capital del Solsonès. D'aquesta manera, la tradició i la novetat van convergir en el mateix espai per fer gaudir el públic amb aquesta música que va completar-se amb l'estrena de l'obra El drac de Solsona, també per a guitarra elèctrica i cobla. Podem escoltar-la, aquesta darrera, aquest ball del drac de Solsona, arranjat per a cobla i guitarra elèctrica Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona en la gravació d'aquesta estrena a Solsona divendres passat. L'escoltem.

0: Això era una obra sobre el ball del Drac de Solsona, a càrrec d'Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Connexions al territori.
0: I més enllà de totes aquestes festes majors, aquest cap de setmana també ens hem de fer ressò, que acabava dilluns amb la celebració de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, amb una ballada de sardanes amb la Copla Bisbal Jove als Jardins de Can Cisterer. La ballada la va organitzar els Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet. I aquest diumenge a la tarda i al vespre, l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós va celebrar la 57a edició de l'Aplec de Palamós amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça de la Nau dels 50 metres. Escoltem Joia de Palamós, de Francesc Marrós, a càrrec de la Copla Montgrins, i la podem trobar en el disc Ballant Sardanes a Palamós, volum 4, és de l'any 1960 i està dedicada a l'11è Aplec de Palamós. L'escoltem.

0: cuplejant.cat.
1: I després de tantes bones notícies, anem a explicar-ne una que no ho és tant. Obrim la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que les sardanes satàniques no agraden a l'extrema dreta. Un regidor de Vox esclata contra la sardana satànica del districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Es tracta de Carlos Oliva Lucio, que es va queixar en sessió plenària sobre un taller que van fer al centre cívic de Sarrià els joves de la grupa de Molins de Rei. Així s'hi referia el regidor del partit d'extrema dreta de Vox, criticant la política del Partit Socialista a Barcelona i més concretament al barri, i qualifica l'aprenentatge de sardanes satàniques com una memez, i és que es dirigeix en castellà al Consell Plenari del districte de Sarrià-Sant Gervasi del 19 de maig del 2026. L'escoltem.
3: También se dedican ustedes muy efusivamente a organizar insensateces en los centros cívicos. Vemos jornadas de todo tipo de pelaje, transfeminismos. El otro día vimos unas sardanas satánicas, sí, sí, satánicas, y además ponía 666. Bueno, debe tener mucha gracia. Pero a mí lo que me parece es una irresponsabilidad utilizar fondos públicos para este tipo de memeces. Sí, sí.
1: Aquest tall s'ha fet viral ara, després de tants mesos, perquè la grupa de Molins de Rei, els encarregats de fer aquest taller de sardanes la primavera passada, el van compartir a les seves xarxes socials. La publicació s'ha omplert de comentaris atònits sobre l'opinió del regidor d'extrema dreta, i hi ha un reguitzell de persones que expressen que volen ara aprendre a ballar aquestes sardanes satàniques o fent la persiana. Carlos Oliva Lucio, del partit d'extrema dreta Vox, té una dedicació del 75% i cobra 36.660 euros anuals, tal com recull la web de l'Ajuntament de Barcelona. En fi, una sardana que va molt bé per ballar sardanes satàniques és aquesta, Tour de Mir, de Jordi Paulí, perquè té molt de sal i molt d'aire. L'escoltem a càrrec de la Copla Tres Vents. És de l'any 2017 i és de Jordi Paulí.

0: www.poblejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
2: L'agenda.
1: Amb un recull d'agenda que contempla concursos, concerts i aplecs. Les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a divendres 18 de setembre perquè a les 7 hi ha concert de cobla amb la ciutat de Terrassa a la Fàbrica Vella de Sallent. Aquest concert anual de Sallent. I divendres 18 de setembre, 7:45 del vespre, a Breda, la principal de la Bisbal hi farà el concert de sardanes i música per a cobla. Diumenge 20 de setembre arriba la 60a edició de l'Aplec del Baix Camp a Reus amb les cobles Juvenible de Sabadell, la Reu Jove i la Contemporània a partir de 2:11 i a les 5 de la tarda al Santuari de la Misericòrdia. I diumenge que ve també hi ha el 53è Aplec de la Sardana de Terrassa amb les cobles Milenaria i Sant Jordi a les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça Vella. Diumenge que ve també a 11:45, 13è, Aplec de la Sardana de Collblanc, a la Torrassa, al Parc de la Marquesa, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Copla Mediterrània. I diumenge que ve, 51è Aplec de Tardor de Tona, a partir de les 4 de la tarda, amb les Coples Bisbal Jove i Mediterrània. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 62è Aplec de la Sardana de Torroella de Montgrí, que arriba diumenge 20 de setembre, diumenge que ve, a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda amb les cobles, la principal de Llobregat, la Maricel, i la principal de Cassà. Anem a escoltar per Torroella una sardana de Martí Diafont, que escoltem a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. És de l'any 1993 i la podem trobar, entre d'altres, al disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació Aplec Sardanistes de les Comarques Gironines 1968-1993, compacte, Déu-n'hi-do, amb aquesta sardana dedicada a l'agrupació sardanista Continuïtat de Torroella és per Torroella, de Martirià Font.

0: Això era per Torroella, de Martí Riafont.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Festival Perifèria Cultural programa la Cobla Sant Jordi i Sant Jaume dels Domenys. Serà el 18 d'octubre amb l'espectacle amb Roger Mas. El 18 d'octubre, Sant Jaume dels Domenys acollirà Roger Mas i la Cobla Sant Jordi en un concert on el cantautor solsoní repassarà el seu repertori acompanyat d'una de les cobles més consolidades del país. La jornada també comptarà amb els glosadors mallorquins Mateu Xurí i Maribel Cervera, dos referents del cant improvisat a Mallorca. Serà a partir de la 1 a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per l'any que ve. És la CLT 027. Pels més interessats, el Departament de Cultura de la Generalitat explica que l'objectiu d'aquest avançament és que es pugui resoldre durant el mes de gener del 2027. Aquesta mesura ha de permetre a les entitats beneficiàries a planificar-se les seves activitats amb més antelació. El termini de presentació de sol·licituds d'atenció romandrà obert del 4 de setembre al 6 d'octubre.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamote Grignon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars, integrades únicament per sardanes llargues, anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic a les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers, àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en boga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana, tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica.

molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant en l'aire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, o en el seu moment amb les melodies de les àrees de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: ara tot d'una la tenora ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la torre de les hores, davant aquestes coses, cal plorar. Fins la propera.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb un tema de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. És Si el mar tingués baranes. Un tema preciós. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escoltar a través de la xarxa Més, i ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, ara ja per 11a temporada. Mentrestant, coplegeu força.

tingués baranes i el tomb del cel mullons, però ho sabria on cercar

estigués posant gàbia el plomatge del foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrep el cor. Si pugues alçar tanques al jardí de l'amor, prou sabria on cercar-te.

mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada. Segons dades de la Guàrdia Urbana, és una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta, més d'11.000 persones. Segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a la Diada, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes al passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut, menor d'edat, es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. L'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per aprofitar l'aigua depurada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Les obres s'han licitat per 2,84 milions d'euros. La planta tindrà capacitat per regenerar 7.200 metres cúbics d'aigua al dia, tota la producció actual de la depuradora de Valls, i l'aigua es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants. Un dels membres d'aquesta entitat, Joan Nadal, assegura que aquest pas és una bona notícia.
3: Per fi, l'Agència Catalana de l'Aigua faci l'ERA per al tractament de les aigües i així compleixi la directiva europea del 2024, que els obliga a deixar les aigües en les condicions adequades als usos que se'ls hi ha de donar. Tot i que, en aquest cas, el sanejament que en farà de l'aigua només és un sanejament sanitari i no traurà la conductivitat que té aquesta aigua residual urbana, que afecta molt greument el cultiu principal de la zona, que són els avellaners, i això és el que preocupa més a la comunitat de regants.
2: La instal·lació també incorporarà 88 plaques solars amb una potència de gairebé 52 quilowatts que permetran cobrir prop del 22% de l'energia necessària per fer funcionar la planta.
0: Notícies en xarxa.
4: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? La segona edició de la Cantada del Foment de Girona va tenir lloc fa pocs dies, concretament el dijous 2 de juliol d'aquest 2026. Es va celebrar a la plaça de Catalunya de Girona, en un escenari obert de cara al riu Unyà i amb vistes a la catedral i a Sant Feliu. Sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés, la vetllada va reunir tres formacions més destacades de l'havanera i el cant de taverna, com són el Son de l'Havana, Arjau i les Anxovetes. L'objectiu d'aquesta segona edició ha estat consolidar la cantada com una de les cites imprescindibles de l'inici de l'estiu a Girona, barrejant música tradicional, identitat i gastronomia. Anem a fer un tastet del que va ser la cantada. Comencem aquesta nova temporada de tastets de cantades. I si em volen acompanyar, comencem.
6: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
5: Els primers que van pujar a l'escenari, igual que l'any passat, van ser el grup Arjau de Palafrugell, que enguany no tenen el CD, però sí que han participat a un gran espectacle musical totalment recomanable i que es titula Maramundi, juntament amb artistes com Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, acompanyats per la Coral de Puigreig i la Simfònica de Cople i Corda de Catalunya. Tot i que ells ja els presentaran, els hi avanço els temes i també els explico, per als que no sàpiguen de què va, que del seu repertori que varen fer en aquesta cantada de cada grup he escollit 4 cançons. I les d'Arjau són Tamariu, Mar Bonança, Calella i Cercant-se Tonada.
7: Bé, som Arjau, venim de Palafrugell, molt contents d'estar aquí a Girona. L'any passat vam començar i aquest any és una realitat, és una cantada fantàstica, ben florida de gent i amb un espai, amb un entorn immillorable, la catedral Sant Fèlix. I bé, nosaltres ara volem fer una parla de casa, de Tamariu, una cançó de Josep Bastons i Narcís Oliver de la primera època i que és ben coneguda també. Tamariu.

Una cançó que vam fer servir per obrir el nostre penúltim disc, ADN, i que és de Ricard Viladesau i la lletra de Josep Martí Clara Bepes, que vam fer moltes cançons, moltes sardanes sobretot, i aquest és un vals, un ritme de vals lent, ben bonic, i que parla una mica com aquell mar, quan el mar està en bonança, que té aquell pes, té aquella cadència, i que és ben bonic, i que ens agrada tant observar-lo, ens quedem embobats mirant el mar. I aquesta cançó explica una mica aquest paisatge. Mar, bonança.

dels mateixos autors, una cançó que farem sense guitarra, una sardana. Dintre del repertori de l'Havanera ens agrada fer havaneres, evidentment, balsets, com aquest, el Mar Bonança i la Calma a la Mar, i també sardanes, a capella aquesta la farem, dels mateixos autors, Calella, que parla d'aquesta platja tan melancòlica i tan coneguda per tots, i que dissabte farem una gran cantada també, que no té res a envejar la d'avui, i que amb els anys segur que serà tan important la de Girona que precedirà a la de Calella. I la gent parlarà més de la de Girona que la de Calella que ve després. Aquesta es diu Calella, som-hi.

0: de bona gent.
1: Moltes gràcies, molt agraïts. Molt agraïts. És una serenada d'aquelles valentes que ens ha de cantar perquè ens transporta molt a casa nostra. En volem fer una altra del mestre Bastons que va idear amb el seu company de lletres moltes vegades, Tòfol Mus. Era una cançó que parla una mica de la seva història. En Tòfol Mus enviava per carta el poema de la lletra, de la música, de la cançó que volia que en Josep li musiqués. I en Josep ho llegia, s'ho escoltava, feia una tornada a sobre, llavors l'enviava en casset, us en recordeu el que era, no, el casset? Molts d'aquí segur que sí. Els enviava, l'enviava a tornar del casset cap a Maó, i allà en Tòfol Mus deia, carai, quina peça, quina música m'ha posat en Josep. I d'aquí em feien cançons com aquesta, que es diu Cercant-se tonada, i que explica una mica aquesta història, que m'he embolicat una mica, però crec que més o menys ja m'heu entès.
2: S'ha entès.
1: S'ha entès, sí.
2: La pròxima ja la presentarem nosaltres, eh? Ja estan avorrits.

0: Visca Catalunya, visca el Foment, visca Girona.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit, gràcies.
2: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
3: I després del grup Arjau, seguidament van ser els de Sant Vicenç dels Horts, el Son de l'Havana, un grup que no deixem mai amb un repertori molt ben acurat i amb grans músics professionals. Aquesta és la seva selecció. El capità, quan érem dos infants, les dones del mar i el canó de Palamós.
4: Gràcies, benvinguts de nou. Ens agrada molt ser aquesta tarda aquí i compartir en aquesta segona cantada del Foment amb tots vostès la nostra música conjuntament amb els nostres companys. Bé, seguim a fer-ho amb una havanera que porta el títol El Capità, però amb un arranjament especial que va fer el Llorenç per Son de l'Havana. I sona així.

0: Bé, dintre del nostre últim disc que vam registrar fa aproximadament un any, hi ha una fantàstica cançó que l'autor té una mica a l'escenari, que és l'Oriol Roca, i ell mateix ens pot explicar com va anar tot això, Oriol. Agafa't amb la boca plena, eh?
1: Hola, què tal? La cançó que tocarem es diu Com quan érem dos infants. Perdoneu, és que es dic, avui estic posseït pel Guardiola. Surten galls i és una rumbeta ben alegre que ve a celebrar l'amor de dues persones que s'estimen molt, que s'estimen d'aquella manera en què els infants fan les coses. És per això que es diu Com quan érem dos infants. Per tots vostès.
0: Som-hi!

0: Constipants.
1: Molt bé, seguim per tots vostès. Ara amb una cançó dedicada a la dona del mar. Però no a la dona del mar que va a feinar al mar, a treballar-hi, no. Les dones que es queden a casa i pateixen i han patit sempre el seu, esperant els seus marits, els seus companys, perquè tornin de la mar amb una bona pesca i sobretot amb vida. Les dones del mar.

I les dones a terra enfilaven l'agulla i sergien les xarxes malmeses de tantes tempestes, algunes vençudes, havent encaixat les derrotes més dures. Jornaleres de costa, estones pageses, mestresses de casa,

0: Moltes gràcies.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
0: Aquesta de les dones del mar, fantàstica cançó, fantàstica lletra. I els autors els tenim aquí a l'escenari, José Manuel Olaya i l'Oriol Roca. Moltes gràcies, senyores. Molt bé. Tots els que heu estat a Palamós en alguna ocasió sabeu que hi ha un carrer, hi ha un canó famós, Hi ha un canó, allà quiet, gairebé arrovellat, hauria de ser sense forat. És com nosaltres pensem que haurien de ser avui, estar avui en tot el dia, avui en dia tots els canons del món, com el de Palamós, allà, quiet, sense forat, sense fer soroll. El canó de Palamós sona així.

0: Moltes gràcies.
1: Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: I després de Sons de l'Havana, els hi diré que si l'any passat tancava la cantada del grup Terra Endins com a anfitrió, aquesta vegada els hi tocava fer-ho al grup Les Anxovetes, una formació que no ha parat de créixer musicalment des dels seus inicis a l'estiu de l'any 2013. El repertori que he escollit és el següent: Records, Encisadora, Tornaré i Ànima de Corall.

Moltes gràcies, bona nit, què tal, com esteu? Nosaltres estem molt emocionades de sent aquesta cantada, entre altres coses doncs, perquè estem jugant a casa i sempre ens agrada molt doncs, poder actuar aquí amb totes, tot de cares conegudes i d'altres que no ho són però que a més agrada molt veure-us. Nosaltres som les Anxovetes, els nois són els Seitons i us acabem d'oferir un balset mariner que es diu Records. I ara farem un passo doble que vam incorporar l'any passat en el nostre repertori que ens agrada molt i que es diu Encisadora.

0: Moltes gràcies, tornaré.
1: Bé, ara la cançó que farem a continuació és una habanera reggae, que li diem. És una cançó del cantautor usonenc Guillem Remisa, que ens va robar el cor, que esperem que us agradi, que es diu Ànima de Corall.

0: mal.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
3: I després d'escoltar els grups venia la cançó final. I per tancar, aquesta vegada, igual que l'edició passada, no es va interpretar ni la vella Lola ni el meu avi, sinó la sardana que podem dir que és l'himne oficiós de la ciutat de Girona. Segurament ja tots saben quin és. L'escoltem, la gaudim i, com no, la cantem. Girona m'enamora.
4: Moltes gràcies, Anxovetes, i lògicament anem a cantar tots plegats una magnífica cançó perquè Girona m'enamora a tu, m'enamora a mi, ens enamora a tots. I per tant, rebem un fort aplaudiment a la resta de grups que ens acompanyaran, que és el Son de l'Havana. Arjau. Anxovetes. I com que em fa l'efecte que pràcticament tots sabem aquesta cançó i que acabarem cantant Girona m'enamora.

I després d'escoltar la única cançó que varen fer els grups en conjunt, aquest Girona m'enamora, acabem aquest tastet de la segona cantada d'havaneres del Foment de Girona, esperant i desitjant que es vagi consolidant. Recordin que ens poden seguir a les xarxes socials i a la web sonsacaldorella.gindo.com. També els recordo que Maria José Bultó ens té al dia de l'actualitat havanerística de Catalunya, amb tota l'agenda de les cantades que es fan arreu i també detallades algunes d'elles amb fotografies i vídeo. Gràcies per la companyia i atenció. I fins la propera. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxat no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Caldés i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 Sud. D'altra banda, parlem de cultura. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riu Clar de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
3: Em serveix també per començar a castejar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem un, no, fem, sentim que frotem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres pues, a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
2: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
1: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

sol. Que em crema els ulls de tant mirar. Ballo en els seus cabells.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sang!

com s'hi adapta. Com les fulles que s'agiten al vent, intercanviant verd i plata. Deu ser per això que ets aquí, sigui que no tinguis por i estira el braç baixant. Si la

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants assegura no va ser gens menor i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants a la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13... A engruixir l'independentisme social, cívic, cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: D'altra banda, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un altre de menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a la R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona que pot provocar, de moment, reduir l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsic es donarà el tret de sortida amb Metalbusters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es troba aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegura, i ha opinat que es va evidenciar la presència de joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. En mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran ara recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. D'altra banda, l'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys. Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma des del 1994 al 2002 concretament. Es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona l'any 2010. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com el saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere del saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que arregla les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se m'anà cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, a moment el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en què amb els dits no estigués forçant el moment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer, jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi?
3: Va. Ep.
1: Què? Què fas? Què fas? Sí, ja. Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
1: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Trobaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: No, antena és un receptor. Sí. Jo ho estava provant. Jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No.
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs. i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny a Montsacarral, i vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Mm-hmm. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, tu has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua. I això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid, no?
3: Sí, exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat per aquella porositat. I entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, doncs... però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, no sé que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la
3: Sempre
1: més barata.
3: És la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores,
1: sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua, evidentment tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia, el 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, aquesta, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten, doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, sí, sí, no, sí, que sí, no es mogués, clar, sí, deu sí, tenir sí, un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
3: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. Uh-huh. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Uh-huh. Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, eh? També.
1: Res
3: però els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Uh-huh. Si vols t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh? Em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
4: Sí, Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
1: Doncs fem una cosa, sí. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure com, què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
3: Doncs mira, molt interessant, el de l'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem.
3: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa sals. Per tant, és conductora elèctrica. Uh-huh. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
1: Clar, aquesta, les energies que tu deies, no?
3: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de milivolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Bueno, doncs
3: vale, per posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els milivolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat. Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
3: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, no?
3: És tan misèria, sí, sí.
1: Testimonial, allò.
3: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme. I fins i tot calor, podria arribar a dir, eh? Magnetisme. L'aigua no és magnètica, eh? L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no queda, no s'atrau.
1: No.
3: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
1: però igualment, perdona, a simple vista i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra, sí, que corre
1: filó,
3: tant, si aquest filó... No, no, és allò, hem imaginar, roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba, és igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
3: A dins de la roca? Atenció, eh? Dins de sorra fina, si trobem allà aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina dir... cara de velocitat els àtoms d'aigua.
3: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare
3: de Déu,
1: clar. Sí, sí.
3: Sí. Per posar-te un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
3: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah. Imagina.
3: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra. Eh?
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
3: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que està, que és porosa i que sí, hi ha l'aigua que està, s'ha mullat per dintre i aquella aigua poca o molt desplaça, però a una velocitat irrisòria, no?
3: Mira,
1: a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
3: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors o geòlegs, que, és a dir, punxem uns claus a terra amb uns fils conductors i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, perquè és molt imperceptible.
3: Sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
4: Ves que, clar, sempre una prèvia és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això. Llavors, dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes... O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí, sí. Però, clar, per carta, de fet, és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi,
4: sí.
1: Avorridor, però bueno, en fi.
4: Va, digues. I això, com us deia, acabes molt a Alemanya, i em sembla avui... Potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema del Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
4: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: Bé, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
4: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se en una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això del Saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
4: Sí, sí, sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
3: La Societat Parapsicològica?
4: Sí.
3: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
4: Bé, perquè, mira, suposo que passaven per allà i van dir... Però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites. I, de fet, va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, disculpa, Albert, digues.
4: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però, bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, si, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament, aquesta gent no tenien un... Vull dir, no va ser gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen del saurís perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuí,
4: sí, sí, sí.
1: Eh?
4: I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li amb 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que és bastanta més pasta. Doncs, bueno,
1: 250.000 euros,
4: 250.000 euros dels anys 80. O sigui,
1: mira.
4: Munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules. Eh?
4: Perquè, sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, per on ens, cap on ens porta tot això?
4: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls... en pobles rurals, una estructura així grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció i que, a més, podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que, de forma ràpida, tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. O sigui, el senyor...
1: 500 saurís en un lloc...
4: Sí.
1: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
4: Sí, sí,
1: molt
4: sí,
1: bé.
4: 500 saurís...
1: Quines dates era això?
4: 1987-1988. Va estar 2 anys fent l'estudi. O sigui, 2 anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
4: mentre
1: això
4: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils.
1: I uns senyors allà anar cobrant de
4: l'estat. Amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor... Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saori estava una hora a la segona planta del graner, anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I, a partir d'aquí, anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs, aleatòria, no?
4: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, o sigui, aquí hi ha un... Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
4: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes. I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
4: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
3: Bueno, mira, va
4: arribar la nostra. Sí, bueno, 500, també... els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré... Ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que... jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
4: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43 va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
4: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa alguna cosa.
4: Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6,
4: sí.
1: No?
4: Sí,
1: sí. Ah, sí? I... A veure, anem al tema.
4: I encara arribes a més tristor. Perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres, però
4: això... Llavors, clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
4: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després, replicant l'exercici, no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar... parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
1: i es va enfadar
4: fort. La frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz haver portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
4: A la qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi.
1: O sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
4: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Enright li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això, després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
3: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori, van posar el seu bris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquests sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica sí, per aquí. Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i doncs, els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem, els saurís també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
3: I tant.
1: Digues,
3: a veure, hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn.
3: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
3: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli, gas... Però ara sortim una mica de la natura. També detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, tresors, Això és el que interessa.
3: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties... Poden detectar intoleràncies, fan una mica això de l'energia vital. Poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve
3: al cap? Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. Estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
3: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí, alguna vegada.
3: En diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, es necessita parlar, però es barreja tot una mica,
3: Són capaços de dir-te que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això dorms malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3 i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí, és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit,
3: I que està respectat.
1: Sí,
3: és molt del territori, exacte. Sí. Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres. El Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
3: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant,
1: Déu-n'hi-do.
3: Realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya, del Forja, a davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forada aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi online,
3: Sí, tant. Saps què va fer? Més a més, va dir, i a més a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
3: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
3: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
3: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
3: Sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
3: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
1: Ep!
3: Però ostres, potser i el mapa és públic, no? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona. Però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no. I estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
3: I aquest hi estava.
1: Ah, amic. Per tant...
3: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de cine en aquell lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
3: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i dir, si forades 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
3: Calla, que em guanyaré la vida, així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobra i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla un mica... no?
3: És un IES, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada... Perquè sé que a Catalunya hi ha aigua, ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí.
3: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altre el trobes a 300 i l'altre a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
3: Sí.
1: Escolta, Albert, els alemanys no hi van tornar,
4: Quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar... Sí, va eliminar el tema. Després d'allò, apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, i també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Bietz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí. En fi, no sé, Jordi, digues... És interessant que hi posem aquesta visió... històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no?, continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix...
3: Exacte.
1: Que coneix els boscos, coneix els camps, coneix... no? I per tant, doncs... bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
3: I la gent que l'ha... Si la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, no, és que no ho dubto. Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí.
1: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
3: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorró. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
5: Home, jo, com analfabet complet en el tema... Ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
5: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, Doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
5: Bueno,
4: No. S'ha de posar sobre la taula, això.
1: És que...
3: Sí.
1: Escolta, no tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
5: Doncs jo avui portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Clipps Simms Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de... que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
1: Físicament, no?
5: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer... o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
1: Home, clar que sí. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
5: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Simms no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats als Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada els Fox, va fracassar, i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: A inventar coses?
5: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
1: A pensar.
5: Sí. Ell mentre
1: a
5: anava allà...
1: A teoritzar, vaja,
5: sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia. Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clipps Simms Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
3: No tinc... Aquest estil no.
5: D'aquest?
1: Sí.
5: De podria... així...
4: Sí, bueno. Només diré que inclou...
1: Un dia ens ho expliques.
4: Inclou cucs això. I velletes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
5: Doncs en aquest senyor... No, aquest senyor, bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... Bàsicament, una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però, clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: Que, bueno, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro que, no?
5: Sí.
1: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió, aquest senyor?
5: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no ho sé. Però, bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai, sempre hi ha gent que ha d'anar a l'aventura.
5: Sí.
3: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
1: Doncs... Però això,

0: i després successor, perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
1: era
0: els...
1: Tintín, diguem.
0: Sí, el Tintín americà, diguem, sí.
1: Sí.
0: Sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
1: Oh,
0: i, clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós. No? Com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra terra.
1: Un predicador.
0: Sí, sí, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
2: Sí.
3: I tant.
0: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia... Doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
4: Sí, sí, sí, no té cap falla. Sí, té,
1: molt lògic, sí, absolutament, sí, sí, és inapel·lable.
0: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no, no. És que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar.
0: I...
1: Tot quadra, eh?
0: Home, i també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa, això m'interessa.
0: Deien que eren respiracions del planeta.
4: Ara
0: la Terra respirava...
4: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
0: Suposo que el terrat...
2: Si tu...
0: O sigui, el volcà
2: si
0: expira... No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que era, aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era ciència ni era res. Era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
0: que...
1: Perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
0: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues.
0: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè aquell boig que tenen allà... Saber.
1: Ja seria el Pol, sí, sí,
0: sí. Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Sí, perquè un escriptor francès, anomenat Jules Verne, va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs, ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per alguna cosa, de crear un llibre...
4: Home, no sé, i amb una meravellosa adaptació de Jan...
0: De la ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat, per tant. Mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs, va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, Déu-n'hi-do, no?
0: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, eh?

0: per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
1: Gràcies.
0: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves, encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la cremadura bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: I parlant també de mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de 5 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desaniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per la Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a la Roba Estesa, passant per Ginestar, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I, com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que, com cada any, doncs, la diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalero amb motiu de la diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepan, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989 va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També es relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plana local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: L'any passat, en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies. Per tant, ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hagin instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència, asseguren com més aviat millor.
1: Les plataformes d'ignitat a les vies i afectats per rodar Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Les 2:18, seguim buscant informacions de proximitat. Anem fins a la Garrotxa perquè a Olot la gent que compra les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
9: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a regar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
10: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum, però la botiga física, tot i que hi està una mica de canvi, no demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen, vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
9: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recórrer part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gaguín, Chloe Rimbau, Mazzoni, Miquel Àrabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA, tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
11: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
12: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra Aliada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la Diada per les Gavarres comptant amb fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar a nivell de grups, a nivell d'associacions i d'aquí...
11: A
12: nivell d'empreses que han col·laborat, si no, tot això no seria possible, vull dir que... Tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic, i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Xirxina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Meno i Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso.
13: The sky or the heaven? Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
14: Wir sind KRA. Ab!
1: Anna Gibert és directora artística de Fira Tàrrega.
15: Contemporània a la ciutat de Tàrrega, La crem de la crem de les arts de carrer passa aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60% de propostes de carrer gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquestes companyies prové de Fira Tàrrega. A més, aquests dies s'han generat 1.800 pernoctacions gràcies al certamen.
0: Les 2 i gairebé 24 minuts, és moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:45 al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45 buscant el tercer triomf consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
0: I a la primera federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
17: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts, el Nàstic fica pressió als rivals es col·loca com a nou líder del grup 2 de primera federació. Això sí, amb tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
18: Teníem que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment d'anar amb pilota, ser capaços de córrer quan recuperàvem, i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
17: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
0: Avui a primera ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 4:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. Tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
0: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Continguts en xarxa.
20: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. i Forastera és una història de fantasmes intimista.
2: Alicia, que no vamos ya.
21: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
20: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
2: Joder, para que me bajo, papá.
22: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
20: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
23: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
24: ¿Qué no te da?
25: Se tropezó con un escalón.
24: Sí.
26: Es lo que tienen estos vestidos.
27: Creo que le hubiera gustado hacer algo con él.
20: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
28: Abuelo!
29: No deixaràs de sentir-la prou?
16: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: Han mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Luismi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:45 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. We'll be right back.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada, després d'aquesta detenció de 18 persones, i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals, i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
5: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotarelo amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glosador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les carregades policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
6: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
7: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors, el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
6: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
7: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
6: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la Caputxinada de 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
0: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
1: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
8: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució de l'administració central. Segons detallava Gimeno, la quantitat rebuda supera fins i tot el pressupost inicial que l'Ajuntament havia previst per la rehabilitació del camp de futbol, una subvenció que cobreix al 100% la renovació de la gespa del camp de futbol 11, mentre que la del camp de futbol sala queda coberta al 50%. Dels treballs que se'n faran, ens en parla Lluís Gimeno.
9: Per canviar el que seria o rehabilitar tot el que és el camp de futbol 11, tot el que serien el tema dels seients, el tema dels aspersors i tot el mal que ens va fer, i també el camp de futbol sala, tota aquella zona, ens han adjudicat, tenim en aquests moments adjudicada una subvenció que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
8: L'alcalde explicava que el consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament

0: Provincial de Costats ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol camanegre. Només havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costats ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
1: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
2: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
3: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre iniciar les seves formacions a tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
4: Això és una aposta, trobar la gent... adequada, que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar la gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
3: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.mulot.cat, es pot accedir a més informació.
1: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
1: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
2: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
5: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejans del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
6: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobat i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se als nostres anfitrions.
5: També està d'aniversari. La Biblioteca de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
1: D'altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge a Deltebre.
2: La finca de Bombita oteja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta, Nerea Alzo.
7: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
8: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre el que és l'origen i l'essència de la mateixa.
7: La Festa de la Sega també posa atenció especial

0: Les noves generacions, l'objectiu és que els més joves coneguen com es treballava antigament als arrossars i puguen entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
3: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar dos punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao aquest migdia. Ha acabat empatant a dos.
3: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
2: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda el Castelló a 6:45, buscant el tercer triomf consecutiu.
3: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
2: Baixem ara fins a la segona federació, que aquesta tarda el Reus visita el camp de l'Ebro amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:45.
3: A les 7, el Manresa rep el Penyesport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
4: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encara no el partit.
5: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol sumar de 3, té molt bons jugadors, que ens posarà les coses complicades, però bueno, nosaltres volem seguir amb aquesta bona dinàmica, volem tornar a guanyar i més a casa, que tenim moltes ganes de jugar i que s'animi l'afició a venir-nos a veure. I res, anirem amb tot amb els 3 punts, serà un partit difícil però bonic.
4: El Penyesport de Tafalla és un equip navarrès que també ha ascendit aquest any. Destaca per tenir una defensa molt sòlida i un bon contraatac a la primera jornada, però no va passar de l'empat contra l'Utebo i buscaran sumar els 3 punts a la capital del Bages.
2: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma a la xarxa Més.
3: A les 6 de tercera federació femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
2: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana SB que es disputa a Tarragona.
3: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus dos partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant en Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
2: En futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
3: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
2: En handbol, Barça i Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
3: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
2: És tot. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. De fet, el president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit, i a més ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A més, unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. I aquest matí s'han produït retards amb més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Escolot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació de l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I també us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que, tot i que al Pirineu hi ha hagut ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metalbusters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Oh.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I parlem ara de mobilitat. És que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: man is worried about where you are tonight, huh? Well, ladies, how are you?
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menor d'edat, 17 arrestos es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vejatori que segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha assegurat que estudiarà totes les vies legals contra l'actuació policial. L'ANC també ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Escoltem Josep Vila.
3: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
2: I en mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I en cultura, després que el passat dissabte fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens dels Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal.
1: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

impuls teu, ha estat un impuls teu, el que ens ha fet fora del palau dels déus. A les seves portes fetes d'or i joies, tot envoltat de neu. Set déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols un impuls teu, li han tancat les portes

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt. Mega.

informació. Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, em penses geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, m'odien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Tornelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 del vespre per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I és moment ara per conèixer la previsió del temps per les properes hores i de cara a demà diumenge. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest dissabte ens ha portat un temps de meravella en general, i és que la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir i el sol ha estat dominant a la majoria de comarques. Sí que alguns núvols no s'han acabat de desfer a cavall de les comarques de la costa, del prelitoral, especialment entre Tarragona i Barcelona, i fins i tot alguna gotellada ha arribat a caure al voltant del Garraf, de les muntanyes de l'Ordal, d'Olivella, també prop de Montserrat. Aquests nuvolots al llarg d'aquesta nit i sobretot el diumenge s'acabaran desfent. Per tant, ens espera un diumenge d'allò més tranquil, amb força diferència de temperatura, això sí, entre el matí i la tarda. Matí frescal, tarda igual o més càlida que la d'avui, i amb vent feble. Per tant, un altre dia perfecte per fer activitats al ras. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi, tant que hi estarem pendents. Tot i que, d'altra banda, també us expliquem que 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona d'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre Passeig de Sant Joan i la Ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. La ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona jornada i benvinguts a Vampiressadors 444, que deu ser el número del vampir, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan Ràdio Roda i el 9FM. Jo em dic Jordi Molins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de joquei del planeta Terra, amb moltíssima diferència, i avui sentirem quatre temes dels Dolly Mixture, una banda que anirem coneguent en el decurs del programa, començant per aquesta versió del Baby It's You.

La gaditana Alba Blanco, més coneguda com la Perra Blanco, que està actuant per Catalunya, crec que el dia 12 estarà a Sant Boi de Llobregat, i que va estar també a Olot tot just fa uns dies, aprofitant que era la Festa Major. Una força de la naturalesa que fa del blues una música molt més visceral de la que havien aconseguit fer alguns músics nord-americans fins i tot, i que és altament recomanable. N'hem sentit Sin Amor. Doncs res, seguim-nos posant viscerals amb els Cormae, una banda d'Austin, Texas, que comparteix amb nosaltres un tema que es diu Ruth.

L'univers és tan gran que existeixen més astres al cel que grans de sorra al desert. Ara, amb sort, mirem la lluna, però no sabem per on ha sortit el sol.

Aquest era un duet format per Titai Bumon, que desconeixia fins ahir al vespre i encara continuo desconeguent, però que té aquesta veu cristallina tan rebugniquíssima que m'ha semblat ideal per sentir la versió de Coffee and TV dels Blur, una banda que mereix tots els respectes del món i que va ser del milloret que va sorgir del Britpop. De fet, volia posar més temes d'aquesta banda versionats per altres, però tampoc m'acaben d'arribar. He trobat un tema amb 1.000 músics que tocaven el Song 2, que és aquella del Yuhu! Però he pensat que què collons necessites 300 bateries i 80 guitarres i no sé quants baixistes i per fer una cançó que no supera l'original. Potser la de Copenhagen Collaboration tampoc supera l'original de The Universal, dels Burr, però els hi queda bastant bé. Per cert, que els aforismes que llegeixo avui són, com sempre que llegim aforismes a vampirissadors del Nano Riols. Ara sí, The Universal, versionat dels Blur, versionat pels Copenhagen Collaboration.

Aquest era el Francesc Feldapp interpretant Towards Happiness, una de les joies que pots trobar si investigues una mica a partir de Bandcamp, la mena de pàgina web on hi ha totes les bandes que vulgueu i fins i tot més. O sigui, ho trobareu bàsicament de tot, no tot, evidentment. No tot és internet, tampoc. Quan vaig començar a utilitzar internet, algú em va dir i és tot a internet, i és tota la música, tota. La primera que vaig buscar ja no la vaig trobar, però bé, és igual. Estic parlant d'un altre segle, fins i tot, de les Dolly Mixture, que és una banda de Cambridge que va aparèixer l'any 1978 i que va tindre una durada bastant breu de només 6 anys. En recuperarem el segon tema, que espero que o sigui tan profitós com la versió Baby It's You amb què hem començat aquest espai. El tema en qüestió es diu Dream Come True.

El vent del sud ja ens porta al desert d'Europa i la democràcia no el pot aturar. Les arbúcies seques es preparen per encendre-ho tot.

un superclàssic dels Paràlisis Permanente, un dia en Texas, d'un altre temps, d'un altre país, d'una altra vida pràcticament. Els Embracet ens versionen el Viking Japan dels Alphaville.

Jo, sense anar més en fora, som el primer que necessit que me facin passar ses hores amb un mínim de certesa. A vegades les cançons dels Antonia Font poden arribar a ser bastant molt brillants i per això sonen recurrentment a vampiressados. O per això, perquè jo tinc mal gust, que també pot ser. El mateix mal gust que dec tindre quan trio deixar la las interpretant You Can Walk Away From Love.

L'oratge avisa amb crits i udols, però no li fem cabal. De fet, només coneixerem l'extinció quan, a l'últim instant, algú pregunti si els ocells volaven.

El millor regal que ens podíem autofer en aquest Vampirissa 2444 era la Françoise Hardy interpretant GGT Mon Coeur. El millor regal que ens poden fer per Nadal, que ara ja començaran a donar pel cul amb la campanya, amb el penjar les llums, perquè encara està fent calorada, diuen, perquè si mires d'abstreure-te'n te n'adones, però tampoc li dones massa importància, però d'aquí res ja veureu que comencen a fer anuncis de colònies, perfums, joguines i mil merdes més a les televisions, i nosaltres doncs ens autorregalem també el que volen els Anticrist de Moncore, més coneguts com AC per DC, amb possiblement la cançó més llarga que n'hem sentit mai a Vampiressados. All I Want for Christmas.

tercera cançó que sentim de les Dolly Mixtures, una banda formada íntegrament femenina, formada per Raquel Bohr, Hester Smith i Debsey Wykes, que tenen un llegat que les emparenta directament amb grups com els Heavenly Hot o Lula Gauche, amb qui han acabat teixint vincles en el decurs dels anys. De fet, investigarem més sobre aquesta banda, en sentirem encara un altre tema avui, aquest era Our Tune, però sí que mirarem de descobrir alguna coseta més de Skep Wax, que és el segell que va crear Amalia Fletcher dels Heavenly i que també té certa relació amb els Dolly Mixture. The Special Friend, una de les bandes sota el paraigues d'aquest segell discogràfic, una banda francesa que ha creat diferents àlbums, entre els quals Clipping, on hi apareix aquest tema deliciós, Breakfast.

Els plàstics no s'oxiden ni podreixen. Una ampolla de plàstic, passat 100 anys, estarà igual. Els plàstics seran un desastre per l'humanitat.

un dels dos primers àlbums que van entrar a casa quan jo devia tindre uns 10 anys van ser el The Age of Plastic dels Bagels, del qual n'hem sentit el primer tema, Living in the Plastic Age, i segurament també el Blondes Have More Fun del Rod Stewart. Era un remo encara molt, molt inicial, però ja li agradava aquest tipus de música i no sé per què, deu ser perquè no evoluciono, perquè m'he quedat clavat no a l'adolescència, a la infantesa pràcticament, em segueixen agradant moltíssim els The Bagels, amb un àlbum del qual recurrentment ens sentim temes com Kid Dynamo o Elstree, i alguna vegada també el videokill de Radio Star o el Johnny on the Monorail, però vaja, que em sembla una música fantàstica i que s'ha aguantat perfectament en el decurs dels anys, aquesta mena de tecnopop simfònic que m'entra bé, jo què sé, que voleu que us digui. Hi haurà gent que preferirà posar-se un martell de fuster pel cul per la banda contrària al mànec. Jo sóc més de sentir els Bagels en bucle, o no, perquè sento tantes coses en bucle que seria infinit narrar-les totes, com per exemple els Ilegales i aquest Princesa Equivocada.

El col·lectiu Hot Freaks des de Minneapolis ens presentava aquest tema refrescant, Girlfriend of the Mind. No confondre amb The Hot Freaks, una banda de Bristol. A vegades has d'estar buscant perquè hi ha molts grups que es diuen pràcticament de la mateixa manera i és molt fàcil presentar-ne un pels altres, tot i que no crec que els hi arribin els meus errors. Va, triem, si us sembla, el millor moment del 443, que podria ser fàcilment aquest tema, temacle, digueu-ne com vulgueu.

que si voleu sentir sencer, ja ho sabeu, només cal que recupereu 443 i allà hi haurà el Goodbye dels The Cream, que és una banda a seguir, a tindre en compte en el futur. Nosaltres sentirem un parell de temes més, entre els quals, evidentment, l'últim de les Dolly Mixture, però primer repassem aquest Mirrors dels Resort d'Ombres.

Criatures nascudes a la presó viuran amb la mare. Quan tinguin 3 anys, sortiran i aniran on manin els buròcrates del rei i de Déu. I tothom calla.

des de l'any 1983 i l'àlbum Demonstration Tapes, els Dolly Mixture, ens portaven aquest Will He Kiss Me Tonight, que és una pregunta que, bé, no són les primeres que se'l fan ni seran les últimes que se la fan. Bé, que se la fan la pregunta, que no sé què més es fan. Va, deixo de dir pajarades i de fer preguntes retòriques absurdes, estúpides, imbècils, i us cito fins d'aquí mitja estona a les boles extra.

el predicador. Silenci. Bona part de la meva infantesa la vaig passar a casa d'uns tiets que no tenien fills. Els vaig acabar estimant tant que cada dia els penso, els recordo i fins i tot els visito periòdicament a la necròpoli ripollesa. Per mi eren parents de primer grau. De fet, quan fa més de 8 anys la meva tia va traspassar i jo estava a la segona fila dels familiars que rebien el condol, se'm va acostar una persona de Ripoll que ara tampoc no hi és i em va dir: «S'ha mort la teva segona mare». Per això els penso i per la mateixa raó pateixo preventivament per la gent que m'estimo i encara hi he. I la vida, així com està muntada, em sembla d'una crueltat insuportable. El meu tiet Baltasar m'explicava sovint que quan era petit, durant el primer terç del segle XX, va fer una bretolada ell i un seu amic. Van anar a les dependències municipals i d'un cop de roc van trencar el vidre d'una finestra. No volien endur-se res, entre altres motius, perquè en aquella època poques coses hi havia per endur-se. Simplement van voler transgredir, com si s'haguessin avançat 3 dècades al punk. El que no van aconseguir va ser que no els identifiquessin, algú anés a casa seva i els apliqués el càstig corresponent a la malifeta. Pel que m'explicava, va consistir que durant una bona pila de diumenges al matí van haver de fer feines en favor de la comunitat. Fent càlculs de la seva edat, he arribat a la conclusió que tot plegat va passar bastant abans que els nacionalfalangistes espanyols, una versió molt similar a la que ara governa i també a la que alhora pretén manar el nostre país i també el veí, guanyessin aquella guerra. Que, com totes les putes guerres que han existit en la història de la humanitat, ineluctablement va afectar innocents de tots bàndols, ciutats, territoris, animals, plantes i els éssers vius a qui els la porta fluixíssima les merdes que portem els humans dins del cervell. Una de les constants de la literatura presidiària és la que narra que les pitjors rates que trepitgen els centres penitenciaris no són les que s'arrosseguen sobre 4 potes per les clavegueres amb una llarga cua a la recerca de restes de menjar infecte. Són els delators, els xivatos, aquells que per aconseguir uns avantatges mínims són capaços de vendre la seva mare al diable. Edward Bunker ho repeteix una vegada i una altra en els seus llibres, encara que la pràctica del silenci fos a canvi de patir-ne les conseqüències a la seva pell. Des que he llegit Bunker, em foten un fàstic infinit als delators. I potser, de retruc, em faig fàstic a mi mateix. El fet de dedicar-me tangencialment al periodisme m'ha convertit en un delator públic d'allò que passa al meu poble. Intento no explicar-hi fets que perjudiquin a tercers, com no ho vaig fer el dia que vaig veure un individu que llançava una paperina de pols blanca sota el cotxe de la policia municipal i va esperar que arrenquessin i desapareguessin per tornar enrere i recollir-la de nou. O com no he explicat fins a quins límits d'indignitat han arribat alguns regidors ripollesos que han abandonat el consistori per la porta del darrere, afavorint que qui ara governa el poble tingui infinites possibilitats de repetir i millorar resultats. Explico el que hi passa assenyalant el mínim possible. Els que s'aprofiten del diner públic, sí. I ho seguiré fent, perquè en aquest cas, les rates són ells. Allò que no explico és més aviat per no perjudicar privats o les seves famílies. No perquè em semblin més importants que una allisona tuberculosa, sinó perquè, com que tots plegats són temorosos d'un Déu igual d'execrable que la majoria dels que teòricament aquest va crear a la seva imatge i semblança, ja s'ho trobaran a l'hora de retre-li comptes. El que sí que m'agradaria és saber qui va ser el fill de puta que va anar a explicar que el meu tiet va trencar un vidre gairebé fa un segle. Puta vida.

Molt abans que aparegués la versió de Will He Kiss Me Tonight de les Dolly Mixture, l'Elena Zavaroni, 3 anys abans, el 1980, ja l'havia publicat a través de la discogràfica Galaxy. De tota manera, si us fixeu en l'àlbum, la cançó ja venia signada per les de Dolly Mixture, que en aquella època amb prou feines havien enregistrat gairebé res. Per tant, quina és l'explicació de tot plegat? Doncs que els autores de la cançó eren de Dolly Mixture, però que Elena Zavaroni, que per cert l'any 1999 va morir d'anorèxia, va fer l'encàrrec a través del seu productor perquè li escrivissin aquest tema reboníssim que hem sentit per segona vegada i com a primera bola extra. La segona, i per no baixar el nivell del Vampiresados, però sí, sentint una versió reduïda d'un temàs, d'un dels millors temes de la música comercial de tots els temps, segurament entre els 3 millors, I Will Survive, de Gloria Gaynor.

que me n'acabo de donar que avui no hi ha hagut ni banda sonora ni música clàssica al Vampiresados, i fa uns dies, fa unes setmanes, em van recomanar Joep Bewing, del qual ens sentirem ida des del seu últim àlbum Liminal.

I com que fa unes setmanes li vam otorgar el millor moment de no sé quin vampir sados a Despinto Band, aquell grup que també apareixerà en un futur Revampiresados, que ja tinc bastant apamat, doncs crec que si una cançó és bona, pot ser que aquella mateixa banda tingui més cançons bones. I des de l'àlbum Nice and Nicely Done de Despinto Band sentim Soaking Stacy, que és el mateix nom que tenia la primera nòvia del Peter Parker, que era guapíssima.

la Gwen Stacy, que era la primera xota de Peter Parker, però que tenia un petit, petit, petit, petitot, petitot, bastant gran defecte, que era filla del cap dels, de la policia, no sé si de Nova York, de Manhattan o d'on, o d'un comandament policial, que dius, hòstia, tio, bé, que hi ha vegades que penses, no, és que necessito la policia, però això també converteix en un delator, si vas, no, és que mira què m'ha fet aquell, que m'ha... Si al final... No sé per on hem de tirar la humanitat, però anem per on anem. Puto desastre. Va, fins la setmana entrant. Adeu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Diada a Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Catde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BB 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
3: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgístic i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip del govern és qui ha impulsat aquesta obra.
2: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
4: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat, des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
2: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
1: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
0: Notícies en xarxa.

somiar en com desfer-lo. Mentre remugaven els budells, llamps i trons feien baixar el cel. La nit empara els cecs i les tempestes dels lladres. No hi ha pan si és prou l'afany.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inevitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir pertinences. En Cultura us expliquem que Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament, en un any en què precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació és gratuïta. Moltes companyies estan satisfetes de la seva participació en la fira gràcies a les contractacions que han pogut tancar amb programadors. Propostes com la de les catalanes La Cot Foll, entre bous i vaques, que aborden amb acrobàcies corporals una temàtica tan delicada com l'Alzheimer, han conmogut el públic de Tàrrega. I tanquem amb esports, ho fem amb futbol. La primera divisió, l'Espanyol, ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada. Roberto Fernández ha estat el gran protagonista del partit amb dos gols que han donat els 3 punts l'equip blanquiblau. I en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa demà a Tarragona.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Catde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.